0: Népek dalai. Éjfélig a Dankó rádióban.
1: La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.